0: Gratulujem veľa.
1: J. Bien sûr. Voilà.
2: Pardon. Partie consistante. Déjà.